0: dimensiones mucho más grandes.
1: Clar, hi ha alguns estudis comercialitzats per l'Institut d'Ecologia del Litoral el 2015 que ja marquen allí algunes zones de Posidònia. També els estudis que el Miteco identifiquen la seva existència, però es desconeix realment l'abast de la massa de Posidònia actualment en tota aquesta zona. L'important a partir d'aquesta troballa és pues, que s'inicin els treballs per a cartografiar i identificar exactament en quin estat es troba, de salut es troba aquest ecosistema i com eren.
0: I com eren, no?
1: Exacte, és a dir, se sap que era una gran zona de Posidònia que bé, per diferents factors va desaparèixer, però per sort algunes parts han sobreviscut i el que cal és pues, veure com anem identificant-les, conservant-les i recuperant-les.
0: Claro, i sobretot confirmar la excel·lente qualitat ambiental, no?, d'estas aguas del litoral de Cullera.
1: Exacte. La Posidònia és una fanerògama, una planta, que viu en aigües netes. Si l'aigua està contaminada o amb molta turbidesa, desapareix. Mm. Aleshores, que hagi quedat allí aquesta Posidònia que es desenvolupi i creixi amb normalitat significa que les aigües són de bona qualitat.
0: Claro. Mm-hmm. Bueno, la regeneració de les playas de lo que és el sur de Cullera parece que està avançando muy bien, sin que de momento aparezca ese problema que se llegó a generar en el litoral de Sueca y el Perelló, que es la aparición de esos pronunciados escalones de arena junto a la orilla, ¿no? Parece que ahí en el tramo de Cullera pues no está ocurriendo, no se están identificando.
1: No, de moment, jo desconec com estan treballant els altres municipis al respecte. El que s'està fent a Cullera és que conforme el mar fa aquests escalons, que és un procediment natural, i més després d'una regeneració, vale, forma part de la dinàmica de la platja, que la platja pot estar submergida o no, en funció de l'època de l'any, el que anem fent amb el personal del servei de platges és passar els aparells, els tractors, i d'alguna manera anar treballant aquest escaló perquè no sigui pronunciat i no arribarà a tindre un escaló.
0: Uh-huh. Ja, de moment no ha aparecido. Que también es una buena noticia. Bueno, pues nos quedamos con eso, la Posidonia que ha aparecido en Cullera y estaremos muy pendientes de todos los trabajos que continúan, como están explicando desde el Ayuntamiento, el técnico Ferran Llario, técnico de Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de Cullera. Muchísimas gracias por atendernos.
1: A vosotros, Simón, un placer.